0: Nord amb brises. És una informació d'AEMET.
1: Una informació que completa amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 25 graus a Palma i a Maó, són 23 a les Pitiuses. Començàvem amb una notícia que acabam de conèixer. Un home ha resultat ferit amb una arma blanca a Eivissa aquesta matinada. Ha estat a la discoteca Eden de Sant Antoni. Una ambulància s'hi ha desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat la víctima a l'Hospital de Son Espases amb pronòstic reservat, on continua ingressat. I més temes. D'aquí manca d'una hora està previst que comenci la cadena humana en defensa d'Estrenca. Els ecologistes han convocat avui a les 10 del matí a Ser Ràpita. Això després que el govern hagi modificat com se fa la gestió d'aquest parc natural. Abans se feia per llei i ara se farà per decret. Això, asseguren els ecologistes, facilita rebaixar el futur, en el futur la protecció d'Estrenc. L'executiu balear ho nega i assegura que no canvia res. Enrique Mas, bon dia.
2: Bon dia. Els ecologistes del GOP temen que la modificació de la llei faciliti futurs canvis que permetin nous CBUs, edificacions o activitats. La modificació no canvia de moment el que es pot fer a Estrenc. El que canvia és el procediment per modificar en el futur les normes que regulen aquest parc natural. Fins ara, determinats canvis s'havien d'aprovar al Parlament i amb la nova regulació es podran fer a través d'un decret del Consell de Govern. Mateu Vic, de Terra Ferida.
3: Per què el volen canviar? Evidentment, per protegir més, no, perquè és que ja està protegit. O sigui que, si ho volen canviar, és atès que tenen un ànim de major explotació comercial, econòmica, de l'espai natural d'Estrenc i de l'obra.
2: El govern rebutja aquesta interpretació i assegura que només s'equipara la gestió d'Estrenc a la de la resta de parcs naturals de les Illes. El conseller de Medi Natural és Joan Simonet.
4: L'únic que s'ha fet és equiparar la figura d'Estrenc en el resto de parcs naturals de les Illes Balears. I jo crec que els altres parcs naturals no s'han desprotegit durant aquests anys.
1: I seguim parlant de mobilitzacions. Un centenar de treballadors del tren d'Ossolla se van concentrar ahir de matí a l'estació de ferrocarril d'Ossolla per reclamar millores en la seguretat. Des de fa 2 anys i mig, el comitè d'empresa demana un pla d'emergències i un reglament de circulació ferroviària que actualment no existeix i encara no han tingut cap resposta per part de l'empresa. A més, denuncien manca d'informes de formació entre els treballadors. 2 incidents ocorregut el passat mes han encès les alarmes i per això Comissions Obreres ha convocat la concentració. Miquel Badell.
5: Aquesta darrera setmana han tingut un alcanç de 2 tramvies que van d'esport de Solla, un alcanç, és a dir, dos tramvies que van un darrere l'altre i el de darrere ha pegat en els de davant. Fa un mes, un tren de socorro, és a dir, van tenir un tren que s'ha quedat aturat i van a un altre de socorro, sabeu que hi havia una quadrilla fent feina i el tren de socorro va pegar en aquesta quadrilla.
6: Ràdio 5, Top Notícies.
1: Avui comença un nou episodi de calor intens a les Illes que passaran alerta a partir del migdia a l'interior i al sud de Mallorca, on les temperatures podran arribar als 37 graus. Un episodi càlid que ens acompanyarà fins dijous de la setmana que ve. Aquí a les Illes no podem parlar d'onada de calor per la seva extensió geogràfica, que se limitarà sobretot al centre de Mallorca. Ho explica Jorge Rodríguez, portaveu adjunt de l'AEMET.
7: Este fin de semana vamos a experimentar un ligero ascenso de las temperaturas y sí que a partir de lunes, martes, pues tendremos temperaturas altas, bastante altas, sobre todo en el interior de Mallorca, pero no se puede considerar una ola de calor, sobre todo por la extensión, porque necesitamos que para considerarlo ola de calor sea una extensión más amplia.
1: Aquest serà un estiu especialment càlid, segons l'AEMET, que preveu anomalies tèrmiques d'entre 3 i 6 graus per damunt del cas habitual, de forma continuada fins a mitjans d'agost. I aquest encalentiment progressiu de la superfície acaba també repercutint la mà.
8: Se nota la temperatura que hemos subido, la verdad.
9: O sea, vas a la playa a refrescarte y al final no puedes, porque es que el agua está caliente. Y
10: no es una buena noticia, ¿no?
11: Es verdad que está más calentita y más sucia.
12: Un poco como una sopa, un poquito.
1: I no només és una sensació dels banyistes, la Mediterrània s'està tropicalitzant. El programa Copernicus de la Unió Europea ha constatat un augment de les onades de calor marines a gairebé tot el món, però un dels punts més crítics és precisament la mà mediterrània, que du encadenant temperatures de rècord els darrers 4 anys. Leire Giral, bon dia.
10: Bon dia. El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus apunta que la Mediterrània ha tancat el mes de juny en temperatures que freguen els 30 graus amb anomalies d'entre 2 i 3 graus. Xifra rècord que preveuen aniran a més. La portaveu del Servei de Canvi Climàtic és Samantha Burgess. Els mesos d'estiu probablement veurem increments en la temperatura de l'aigua i també de la terra.
1: Especialment sensible a l'augment de la temperatura és la Posidònia.
10: Un estudi en què han participat investigadors de l'IMEDEA i de l'OIB alerta que l'estrès tèrmic continuat pot deteriorar les praderies de Posidònia. Fins ara se sabia que quan se superen els 28 graus, aquesta planta endèmica de la Mediterrània i clau per a la seva biodiversitat comença a degradar-se i a morir. Però no només els pics de calor afecten la Posidònia, sinó una temperatura alta que es mantingui de forma prolongada pot ser també letal. Manuel Matías és investigador de l'IMEDEA.
11: 26,5 o 27, durante un tiempo suficientemente elevado, eso también da lugar a mortalidad, o sea, baja las probabilidades de supervivencia.
1: I és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Començam amb tennis. Jaume Munar s'acomiada de Wimbledon en caure la tercera ronda contra Jiří Lehecka, número 14 del món. Una actuació molt digna del de Santanyí, que aconseguí forçar el manco un quart set després de perdre els dos primers. Gairebé 3 hores de joc, el partit va acabar amb un 6-4, 6-4, 4-6 i 6-4. I notícies en futbol. Demà el Mallorca arrenca la pretemporada amb les proves mèdiques, mentre encara s'està configurant l'equip. Zito Lubumbo hauria manifestat la seva intenció de tornar al Mallorca. L'angoleny va jugar cedit la passada temporada i entre els jugadors que ja han sortit, Javi Llabrés ja té nou equip. El de Vini Salem ha signat fins al 2029 amb el Burgos, equip de segona divisió. I ara vos contem que ja està totalment al descobert el talaiot més gros dels tres que configuren el conjunt arqueològic de Torre d'en Galmés, a Alaior. Els arquitectes han retirat uns 200 metres cúbics de sediments que cobrien la construcció i han consolidat l'estructura original restaurant algunes parts. Ens ho conta Clara Ceballos.
12: S'ha fet una feina d'excavació de l'estructura més gran del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. Els treballs de restauració han garantit l'estabilitat i la conservació d'aquest edifici prehistòric. Cristina Bravo és arqueòloga i codirectora de l'excavació.
13: Un gran despedregament de tota la runa que hi havia per damunt dels nivells arqueològics i un cop això assolit van poder començar a detectar, documentar tota una sèrie d'edificacions al voltant del talaiot, a més de conèixer millor el talaiot, el seu sistema constructiu, un sistema d'adossament de folro i contraforts per donar-li estabilitat.
12: Les excavacions també han aportat d'altres troballes com l'identificació d'una escala monumental que permetia accedir a la plataforma superior del talaiot i una peça de ceràmica d'uns 3.000 anys d'antiguitat. Bernat Burgaia forma part de l'equip de restauració.
14: És una peça tipus pitoide, que li diuen, és un gran contenedor, generalment de cereals, no? I el bo que hem tingut és que ha sortit pràcticament completa. De fet, ja vàrem fer una intervenció in situ per consolidar-la abans de treure, perquè estava en molt bones condicions, tot i que estava molt fragmentada. I el que ha estat interessant també és que, com que teníem el perfil complet, sí que hem pogut restaurar-la tota la seva integritat.
12: Els resultats d'aquesta feina contribueixen a ampliar el coneixement científic sobre una de les tipologies arquitectòniques més representatives i alhora més desconegudes de la prehistòria de Menorca.
1: I així arribem a les 9 i el quart del dematí. Les notícies de les Illes tornen d'aquí a partir de la 1:30 aquí a Ràdio Nacional d'Espanya. Fins després, adeu.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Deu mil persones han format una cadena humana de 3 quilòmetres per protestar contra la desprotecció d'Estrenc. Tot d'una vos ho contam. José Miguel Blascos, el control tècnic, vos saluda Paula Bendito. Ara volem conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui diumenge a les Illes Balears pugen les temperatures i de forma notable a la illa de Mallorca. Els termòmetres marcaran màximes de 37 graus a Palma, 32 a Mahó i a Eivissa i 29 graus a Formentera. Continua el temps càlid i estable, dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix amb brises al litoral. Demà dilluns pugen les temperatures i s'esperen màximes molt altes a Eivissa i a Mallorca. Els termòmetres marcaran 36 graus a Palma, 35 a Mahó, 33 graus a Eivissa i 30 a Formentera. També serà un dia de sol amb cel clar. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Formentera, 22 a Palma i 21 graus a Mahó. És una informació d'AME.
1: Gran resposta ciutadana a la convocatòria de les entitats ecologistes per protestar contra la desprotecció d'Estrenc. 10.000 persones, segons els organitzadors, han format una cadena humana que ha ocupat 3 quilòmetres de costa. Allà, seguint la manifestació, hi ha estat Leire Giral.
3: Més de 10.000 persones han participat a la cadena humana que ha unit 3 quilòmetres de costa a la platja d'Estrenc.
4: Qui estima Mallorca, no la destrueix!
5: Qui estima Mallorca!
4: No la destrueix!
3: Protesten contra el canvi legislatiu del govern de Marga Provenç que simplifica el camí per modificar qualsevol norma del parc natural via decret, és a dir, aprovat al Consell de Govern i sense haver de passar pel Parlament, com fins ara.
6: M'agradaria que continués sent un lloc únic com és i que no s'hi construeixi i que coses com s'han estat protegint fins ara i s'han llevat a Xivius no tornin, perquè volem que segueixi sent tan especial com és.
7: Jo estic emocionada i veig l'energia de la gent, el convenciment i crec que aquesta força és insuperable.
8: La resposta crec que desborda qualsevol previsió. És increïble.
3: Pels ecologistes es tradueix en una protecció que obre la porta a nous xivius, aparcaments o activitats fins ara vetades. Escoltam la vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, i l'escriptor Sebastià Zamora, qui ha llegit el manifest.
9: Aquesta llei òmnibus aprovada el que ha fet ha estat desregular el parc natural que teníem i sospitam que realment el que no interessa és el parc en si, sinó que són les zones de protecció del costat, la zona de perifèrica de protecció de les covetes i l'àrea de restauració ambiental.
10: Poden quedar literalment arrasats per una febre d'adobes fàcils que beneficia a molt pocs i perjudica a molts. Aleshores, que hi hagi una resposta ciutadana potent i democràtica i cívica, això és importantíssim i és una gran notícia.
3: Una protesta que deixa una imatge pel record. La batllessa de Campos, Xisca Porqué, ha interromput la lectura del manifest, provocant la protesta dels manifestants. Es tracta de la tercera protesta per protegir Estrenc dels darrers 40 anys, un espai natural emblemàtic que és alhora un reclam turístic i símbol de la lluita ecologista.
1: En successos, vos contam que la Guàrdia Civil investiga la mort a Eivissa d'un home de 38 anys i nacionalitat espanyola resident a l'illa. L'han trobat aquesta matinada a l'interior del seu cotxe amb nombroses ferides d'apunyalament. El vehicle estava bolcat, així que se desconeix pel moment si hauria mort per l'accident de trànsit o per aquest apunyalament. I tenim més notícies de successos. Enrique Mas, bon dia.
11: Bon dia. Un jove de 21 anys està apunyalat a l'abdomen a la sortida de la discoteca Eden de Sant Antoni. Una ambulància s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i han traslladat la víctima a l'Hospital Can Mises, on s'ha ingressat a les 6:25 del matí. Està en observació d'urgències estable dins la gravetat.
1: I la Policia Nacional ha detengut a Palma un home per amenaçar de mort la seva exparella durant mesos. Divendres la va perseguir a més amb un matxet pel barri de Songolleu. Segons el relat de la víctima, des que varen finalitzar la relació, cada vegada que es trobaven pel carrer la insultava i l'amenaçava. Divendres passat la va agredir amb una branca d'un arbre, li llançà un ganivet abans de començar a perseguir-la. Un testimoni va haver d'intervenir per evitar que aconseguís fer-li mal. Tornen les alertes per altes temperatures de les illes. L'AEMET ha activat al migdia l'avís groc a l'interior i sud de Mallorca. Allà les temperatures poden arribar als 37 graus avui, però ara mateix els termòmetres ja marquen 35 graus a Llucmajor i 34,8 a Son Bonet.
11: Un episodi càlid que ens acompanyarà fins dijous de la setmana que ve. Aquí a les Balears no podem parlar d'onada de calor per la seva extensió geogràfica, ja que se limitarà sobretot al centre de Mallorca. Jorge López, portaveu adjunt de l'AEMET.
12: En este caso no tenemos una masa de aire cálido procedente de África, sino lo que tenemos es un calentamiento de la masa de aire que tenemos sobre nosotros. Claro, este calentamiento pues se produce sobre todo cuando tenemos altas presiones y viento flojo. Casi todos los días tenemos la entrada de la brisa, que es aire fresco que llega del mar. Y entonces pues eso refresca bastante y no permite que en las zonas costeras aumente mucho la temperatura.
11: Tot i que el dijous els termòmetres tornaran a baixar un poc, l'estiu d'enguany, diu Jorge Rodríguez, se preveu especialment calorós.
12: Vamos a tener un verano bastante cálido. Hasta mediados de agosto prácticamente pues todas las semanas tendremos una anomalía térmica positiva de entre 3 y 6 grados por encima de lo que sería lo habitual para cada una de las semanas. Por lo tanto, pues sí que parece que difícilmente tendremos algún respiro.
1: Unes altes temperatures que compliquen conciliar el son i, sobretot, dificulten el descans.
11: Quan els termòmetres superen els 20 graus, no se pot dormir bé. És el que alerta Alfredo Rodríguez Muñoz, catedràtic de psicologia de la Universitat Complutense de Madrid.
13: Que haya tanto calor en el ambiente dificulta mucho que se disipe el calor del cuerpo. Y eso dificulta mucho que, aunque duermas 8 horas, no las duermes igual. Son de peor calidad, más fragmentadas, en general peores.
11: En aquest sentit, recomana no obsessionar-se, d'alguna forma intentar assumir que durant l'estiu dormirem pitjor i per tractar de conciliar el son en contra del que moltes persones pensen, és important evitar dutxes molt fredes abans de dormir.
13: Cuando nos damos una ducha muy fría, lo que hacemos es que el organismo lo que hace es retener un poco el calor en ese sentido, ¿no? Y cuando es tibia, facilita la vasodilatación en el cuerpo de la sangre. Y eso va a permitir que se vaya disipando un poco o vaya rebajando un poco la temperatura del cuerpo. Eso es un pequeño truco que se puede hacer, por ejemplo.
1: El sindicat d'infermeria SATSE avança un dels pitjors estius dels darrers anys per manca de professionals.
11: Només a Son Espases faltarien 60 infermeres per poder cobrir les vacances i les baixes que hi ha aquests mesos. A més, denuncien en aquest hospital s'han tancat 50 llits precisament per la marca de personal sanitari que hi ha. Erlina Villade, delegada de SATSE a Son Espases.
14: Se cierran camas con la intención de poder dar vacaciones y contratar a todas las enfermeras posibles, pero ya te digo que ahora mismo estamos viviendo uno de los peores años.
11: El problema és, un any més, que cap infermera de la península vol venir a cobrir els contractes de reforç que surten els mesos d'estiu per l'alt preu de l'habitatge, i els que hi ha aquí han d'assumir tota aquesta càrrega extra de feina.
14: Sabemos que las gerencias han estado buscando profesionales por todos los sitios, enfermeras de la península, pero en el momento que intentaban buscar un sitio donde vivir o veían los precios que nos encontramos ahora en Mallorca, serían obligadas a renunciar, porque es que no era posible. De hecho, hay mucha gente que es que ni siquiera ha encontrado dónde vivir para poder trabajar, y son contratos de 4, 5, incluso hasta 6 meses.
11: A les Balears tenim una de les ràtios d'infermeres més baixes d'Espanya, amb 6 professionals per cada 1.000 habitants, molt lluny de les més de 8 de la mitjana europea. Això se nota especialment a l'estiu, quan augmenten les persones que hi ha a les illes.
1: I seguim parlant de qüestions relacionades amb la salut, perquè una investigació de l'Institut d'Investigació Atenció Primària Jordi Gol de Girona, en què han participat les illes, ha conclòs que el tractament més estès contra la cistitis no és el més eficaç. Un altre antibiòtic amb una pauta més llarga, això sí, presenta taxes de curació més elevades. Xavi Ara, bon dia.
15: Bon dia. La fosfomicina en dosi única, el tractament d'elecció més habitual, té una efectivitat del 58,9% per a la cistitis, sent manco eficaç que altres alternatives com la nitrofurantoïna, que són les taxes de curació del 74,4%. 12.000 dones a les Illes Balears varen patir una infecció d'orina durant l'any passat. Moltes no es varen curar amb el primer tractament i varen haver de tornar al metge per rebre una nova pauta antibiòtica. Escoltam Aina Soler, cap d'investigació d'atenció primària.
16: Les pacients, com que no tenien una resolució dels símptomes al cap d'una setmana, moltes vegades tornaven a consultar i precisaven d'una altra pauta antibiòtica.
15: Per millorar el tractament de la cistitis, Atenció Primària de Mallorca ha participat en un assaig clínic amb 9 centres de salut i 170 dones voluntàries. L'estudi demostra que el tractament que recomanen les guies mèdiques és el manco eficaç.
16: El fàrmac que ha estat més eficaç en el nostre estudi ha estat la nitrofurantoïna, amb una pauta de 5 dies, i que, per altra banda, la fosfomicina un sobre, que és el que actualment recomanen les guies, doncs, ha estat el menys eficaç.
15: La fosfomicina només arriba a una efectivitat del 59%, mentre que la nitrofurantoïna pot superar el 86%. Els investigadors confien que aquests resultats serveixin per actualitzar les guies de tractament. L'objectiu ara és ampliar la investigació per confirmar els resultats i continuar millorant el tractament.
1: Només 11 de les 30 platges de Calvià tenen socorristes. És la denúncia que fa el personal de salvament del municipi, que demà ha convocat una manifestació davant l'Ajuntament per reclamar millores de la seguretat. Des que ha començat la temporada de vigilància, denuncien hi ha hagut 2 incidents fora de l'horari dels socorristes i una platja no vigilada. Els accidents estan en augment, asseguren, i la plantilla de 40 socorristes ha quedat petita. Ariel Gauna és el secretari general de la Unió de Socorristes de Calvià.
17: Si las playas tienen una categoría y se vigila según su categoría, y bueno, esta categoría nos acuerdan ya hace más de 10 años, y el turismo de 10 años no es el mismo de ahora, la prudencia no es la misma, y bueno, la estadística demuestra que los accidentes han ido en aumento y no se ha cambiado nada en cuanto al servicio de socorrismo.
1: Denuncien que només hi ha servei de socorrisme 6 mesos, quan durant 9 mesos de l'any ja se poden llogar gandules i parasols. A més, diuen, les torres de control no compleixen amb les normatives de riscos laborals i alguns treballadors s'han fet mal. I canviant de tema, les llibreries demanen als centres educatius tenir-los en compte per comprar els llibres de text enfront de les plataformes.
11: De cada vegada més escoles recomanen a les famílies comprar els llibres a través de plataformes digitals. Alerta el Gremi de Llibreters de Mallorca davant d'aquesta situació, i ara que els llibres de text estan tornats a les aules, destaquen el seu tracte personal. A més, destaquen el paper de les llibreries que mantenen viu el textil comercial de la ciutat, comerços local que fan barri, fan poble i fan ciutat. Escoltam na Marta Prunés, de la llibreria Lila.
18: Jo crec que el problema ja no és que les escoles recomanin els comerços locals, sinó que el que fan és recomanar justament plataformes externes i plataformes online on comprar llibres. Vull dir que, a més a més, participen no en el que és el teixit de barri, en el que és el petit comerç, sinó que, a més, el que fan és propaganda a plataformes.
1: Un moment ara, Enrique, de repassar l'actualitat esportiva.
11: Sí, Jaume Munar s'acomiada de Wimbledon en caure a la tercera ronda contra Jiří Lehecka, número 14 del món. Una actuació molt digna del de Santanyí, que aconseguí forçar al manco un quart set després de perdre els dos primers. Gairebé 3 hores de joc, el partit va acabar en un 6-4, 6-4, 4-6 i 6-4. Notícies també en futbol. Demà el Mallorca arrenca la pretemporada en les proves mèdiques, mentre encara s'està configurant l'equip. Cito Lubumbo haurà manifestat la seva intenció de tornar al Mallorca. L'angolès va jugar cedit la passada temporada i entre els jugadors que ja han sortit, Javi Llabrés ja té nou equip, el de Viní Salem, ha signat fins al 2029 amb el Burgos.
19: Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él.
1: I ens acomiadem amb la cultura. Romeo Santos actua avui a Son Fusterat de Palma amb Prince Roy. Serà a les 8 del vespre. I d'entre les cites culturals per avui també destacam el concert que se celebra cada any al Torrent de Parells. Serà a les 5:30 amb les actuacions de Capella Mallorquina, l'Orfeó Infantil i el Quartet de Corda a